0: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir i gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Moment ara, la sintonia de xerrar d'actualitat. Actualitat municipal i concretament de la ciutat de Palma. I és que xerrarem de diferents qüestions d'actualitat que afecten a la ciutat i els seus ciutadans. Ens acompanya la Mercedes Celeste, ella és portaveu i a més regidora d'Hisenda, de Funció Pública i Govern Interior, quartinenta batllessa del consistori. Mercedes, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un gust poder compartir una estona amb vosaltres. Gràcies per convidar-me.
0: Bueno, com deia, volem tractar diferents assumptes que afecten directament a Palma i en els seus ciutadans i començar amb xerrant, si te sembla bé, Mercedes, de la neteja dels torrents, perquè és una qüestió especialment important per la ciutat, la neteja dels trams urbans dels torrents de Palma. Quines actuacions s'està duent a terme i quins són els principals punts on s'està intervenint, Mercedes?
1: Bé, doncs, en principi, vosaltres sabeu que hi ha una programació, lògicament, hi ha uns protocols de neteja dels torrents de Palma, perquè, bé, ara s'espera i se sap perfectament que ara vendran temps complicats, perquè en el canvi de temps a Palma o a Mallorca sempre patim uns canvis de temps molt bruscos, no? I llavors, bé, doncs, en principi, s'està executant amb els temps i forma tal i com correspon a l'època que estem. De fet, ja n'hi ha que ja estan nets i d'altres pues, que estan en la feina, no? Uh-huh. Això és una qüestió totalment calendaritzada dins el nostre programa de feines perquè sabem perfectament que ara venen moments on se poden complicar les coses. No? Esperem que no, esperem que no, i que tinguem una transició cap a l'hivern tranquil·la, però sempre hem d'estar molt cuidadosos quan ve la tardor perquè sabem que pot haver-hi complicacions.
0: Sí, perquè
1: en principi s'està executant segons els temps i forma com correspon en aquesta època.
0: Sí, perquè estem xerrant d'una actuació preventiva precisament per reduir aquests possibles problemes d'inundacions, no, Mercedes?
1: Efectivament, efectivament. No hi ha millor política que la preventiva. Sempre les qüestions sobretot importants i a més que els aportem, per dir d'alguna manera, a preveure, doncs, lògicament, hi ha uns protocols i et segueixen de forma pues, totalment... va fil per randa, fil per randa.
0: Una altra de les qüestions també que volem xerrar amb tu, Mercedes, és que d'una novetat important, no? L'Ajuntament ha adjudicat la posada en marxa de la nova carpeta ciutadana única electrònica, no? Què canviarà per als ciutadans de Palma, aquesta nova aplicació?
1: Bé, és molt important. Ara durarà un temps de posada en marxa, perquè com vosaltres vos podeu imaginar, una vegada que s'adjudica un contracte d'aquestes característiques, després és quan ve la feina tècnica d'implementació de tot això. I, però sí que és molt important. És molt important perquè els ciutadans de Palma podran disposar d'una carpeta personal on allà hi trobaran pues, totes les comunicacions amb el temps, podran anar trobant les comunicacions de l'Ajuntament, tot el que fa referència sobretot al tema de tributs i altres qüestions, i també en aquesta carpeta ciutadana està previst que s'integri dins la carpeta d'altres qüestions a nivell d'Estat i fins i tot algun dia també del govern. Per tant, el fet de que afeguem aquest abans en la carpeta ciutadana única, és a dir, un lloc on tu te trobis tot lo referit a tots els teus tributs, tant siguin municipals com estatals, la veritat és que simplifica molt i facilita molt la relació de l'administrat, del ciutadà, amb les administracions públiques. Era una assignatura pendent en un ajuntament com el nostre i després de molta feina finalment se pot engegar. Ara durarà un temps d'implementació i després ja, una vegada implementat i fent les proves corresponents, després ja se posarà en marxa i evidentment es comunicarà a tots els ciutadans. Serà un gran avantatge i tenim molta il·lusió amb aquest projecte, la veritat. Ha costat de fer tot el tema de plecs tècnics, després de tot tot el procés de contractació, sí, però la veritat és que estem molt contents. Mm.
0: Mercedes, quins tràmits i serveis podran consultar o gestionar mitjançant aquesta nova eina?
1: Bàsicament serà una carpeta on tu accediràs i tindràs tot el teu historial d'estributs, tant vale, municipals com estatals, com sí, autonòmics, és a dir, tu tindràs allà la teva reserva, la teva informació, perquè tu la puguis anar gestionant, i a poc a poc s'hi podrien anar implementant altres qüestions. En aquest moment el que més ens preocupa és aquesta qüestió. Uh-huh. Una targeta, una carpeta ciutadana única per ciutadans de Palma. Uh-huh. Sí.
0: També l'Ajuntament ha habilitat places d'estacionament preferent reservades per a famílies i dones embarassades en els aparcaments municipals. Quantes places s'han habilitat i com funcionarà aquesta mesura, Mercedes?
1: Jo el número de places... aquesta pregunta no és número de places, ara mateix no te'l puc dir, sí, però sí que s'està intentant que a cada un dels llocs on se pugui hi hagi una reserva de places per famílies i, uh-huh, i sobretot per dones que estan en estat, uh-huh, que no puguin estar allotjades en un lloc més a prop de les entrades i sortides, més còmodes, més amples. Sí, ara el número ara mateix no te'l sabria dir.
0: Se sap com serà la forma de controlar aquestes places perquè siguin utilitzades correctament, Mercedes?
1: Seran utilitzades correctament, igual que ho han de ser les places dedicades a les persones de mobilitat reduïda. Uh-huh. És a dir, al final aquí hi ha un component important de vigilància, com a unes i a les altres, però també hi ha una part important que correspon de responsabilitat cívica. Uh-huh. Tu també ho observes, això no és nou, hi ha determinats ja aparcaments que són de recintes comercials on ja hi ha unes places també dedicades a famílies perquè puguin descarregar els cotxes dels infants, perquè les mares embarassades disposin. I normalment la gent respecta, sí, aquestes qüestions. Evidentment que hi ha vigilància, com per tot. I evidentment que de vegades sempre hi ha qui no és cívic, no? Uh-huh. Però aquestes places, quan hi són, el 90% o més se respecten i se cuiden, i perquè al final tots hi poden passar per allà en un moment donat. Sí. És a dir, aquesta és una qüestió també de que hem de dur, cada ciutadà ha de respectar, perquè en un moment donat també tu o has estat família amb infants petits i saps el que és, o la tens o la tindràs, no?
0: Sí.
1: I també, igual que les persones amb mobilitat reduïda, lògicament s'ha de respectar els seus espais igual, no? Uh-huh. Jo crec que cada vegada més hem d'anar a tenir una ciutadania responsable, una ciutadania més cívica, més solidària amb tothom i sobretot amb els nostres propis veïnats. Per tant, amb això, i a més, Palma, un dia que vaig parlar amb moltes joves o veïns, sí, Palma és una ciutat solidària d'habitants solidaris, per tant, evidentment, se respectarà, i també, com és natural, doncs, si hi ha incompliments, hi haurà d'haver la vigilància i les correccions necessàries. Mm-hmm.
0: Precisament, ara comentaves el tema de la solidaritat, no?, de la ciutat de Palma, i es balla, en Jaime Martínez ha assistit a la Junta de Govern de la FEMP, que ha reiterat el seu suport i solidaritat amb la ciutat autònoma de Ceuta. Quina importància té aquesta declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Pobles i Poblacions?
1: El dia que ja vàrem parlar d'aquest, sí, assumpte, ja vos ho vaig comentar i segueix mantenint-ho. Les persones que pateixen aquesta situació... No poden quedar oblidades. Uh-huh. Lo més dolorós és patir i que t'ignorin.
0: Sí.
1: Llavors, el fet de que hi hagi manifestacions constants de suport i de solidaritat amb el poble, en aquest cas de Ceuta, el que fa és mantenir el focus damunt del problema, uh-huh, que no s'oblidi qui en té responsabilitat i, segon, evidentment, mantenir s'ànim i es conhort a les persones que ho estan patint. Mm-hmm. Per tant, qualsevol mostra de solidaritat i, sobretot, mantinguda en el temps, sostinguda en el temps, és molt important.
0: Uh-huh. Xerrem ara un poquet de festes, temes més lúdics, no? Més alegres, i és que Palma s'està preparant per les properes dates de Nadal. El 21 de novembre, precisament, es part de la mà cuirà s'encesa de llums de Nadal. Canvi d'ubicació, no? D'aquesta encesa. I, bueno, no sé si mos pots avançar, Mercedes, que està preparant enguany l'Ajuntament amb aquest inici oficial de festes?
1: Pues doncs mira, evidentment l'únic que se pretén, i com sempre, és que sigui l'encesa de llums una festa important perquè tots els ciutadans, sobretot els infants, les famílies, puguin participar d'un dia pues, de celebració, d'inici d'unes festes que són entranyables i que a tots mos alegren veure els carrers il·luminats, els comerços en marxa, tothom sí. Content. Però t'he de dir que el que ja vaig dir el dia que vaig fer la roda de premsa, no ho sé, però tampoc ho vull saber. perquè ha de ser una sorpresa i, per tant, així no puc dir que no ho dic perquè no, és que no ho sé, no ho vull saber. Jo també me vull sorprendre, estic segura de que s'està fent una gran feina per part del Departament de Participació i de la regidora Lourdes Roca en sí. aquest tema, i llavors confio amb el 21 de novembre que Palma se m'estesqui de festa. I serà, pues, hi haurà sorpreses i no sé quines són, sí. perquè si no, no té gràcia. Eh? Mm. No té gràcia. O sigui que anem a mantenir una miqueta aquesta il·lusió, sí. anem a mantenir una miqueta aquesta festa. Sabem que, evidentment, se canvia el lloc principal, que serà, en aquest cas, el Parc de la Mà.
0: Sí.
1: Ja s'ha anunciat una mica un poc com serà la festa, i a partir d'aquí pues, deixem que molt sorprenguin i fem que hi capiguem tots, que tothom hi pugui anar, tothom ho pugui gaudir i després, quan hagi passat, ho comentam i me dius segurament
0: quines
1: són les impressions dels ciutadans i jo mateixa, també, que també estaré sorpresa, pues, també en parlaré amb vosaltres.
0: Molt bé. És Nadal que precisament també, i ho has comentat, és un impacte, una època important per al comerç i la restauració, no? Sobretot per l'impacte econòmic, no?
1: Home, no ho podem deixar de banda, lògicament. Hi ha una revitalització de la ciutat durant aquestes festes, des del dia 21 de novembre, que comença la il·luminació de tots els carrers i torna a venir la llum, perquè ja saps que ara passarem una època, el mes de novembre, passarem una època on els sorbaixes són molt curts,
0: sí, eh? Sí, sí.
1: Perquè entre que tenim el canvi d'hora i, evidentment, lògicament, també el llum se va perdent el vespre, sí. doncs... prest és fosc i això fa que, lògicament, costi més sortir al carrer. Eh? Uh-huh. Però a partir de que el dia 21 de novembre es tornen a il·luminar els carrers i torna a venir una mica pues, aquesta llum, encara que sigui artificial, però és hermosa, es ja mos convida a festes, lògicament se reactiva tot. Uh-huh. Tots sortim més en el carrer, tots consumim més, tots passejant més, tots disfrutant més d'una altra vegada del carrer. Llavors, és lògic que hi hagi una reactivació. A més, també sabem, lògicament, que hi ha tot el que és el muntatge que munten les patronals de comerç i restauració, com és el Palma, tot un centre de diversió, no?
0: Sí.
1: I llavors tornen a aparèixer pues, jocs i diferents... pues, mercadets pel carrer que conviden a sortir, a passejar, a provar nous productes. Lògicament, Palma torna a estar activa i ha de ser així, perquè, a més, com a gran capital que som, pues, som un pol d'atracció de tots els visitants de tota Mallorca que venen a passejar també per Palma,
0: sí.
1: i si venen a fer les compres, pues, és normal. Palma se prepara tot cap a les festes de Nadal i tot el que això comporta, i lògicament pues, tot se reactiva, no? Uh-huh. És molt interessant i molt important, sobretot en una capital com la nostra.
0: Uh-huh. I en paral·lel també ja heu posat en marxa la maquinària per al tema de contractacions de cara a les festes de Sant Sebastià petit i la rueta de l'any que ve, no?
1: Sí, sí, sí. Tota aquesta ja contractació ja està tot posat en marxa, tot això ja són expedients que ja estan en marxa, uh-huh. Perquè, clar, és que no aturam.
0: Sí.
1: Nosaltres sortim de Nadal i ja sabem que tot d'una ve Sant Sebastià, que Sant Sebastià, a més, són les festes més importants de la nostra ciutat, per tant, lògicament, acabam la cabalgata dia, la vesprada de dia 5 de gener i després ja, dia 20, ja tenim Sant Sebastià, per tant, totes aquestes festes ja han d'estar programades. Uh-huh. I en aquest cas, després ja ve tot d'una, també venen el Carnaval, per tant, són festes que venen molt seguides i, lògicament, l'Ajuntament ha de tenir una preparació, una programació, perquè, com vos podeu fer una idea, tot això du uns tràmits administratius que no són senzills i que s'allarguen en el temps. Per tant, sí, ja està tot en marxa, totes aquestes contractacions estan en marxa. Uh-huh. Sí, sí, des del dia 21 de novembre i fins que acabi tot el Carnaval, doncs és un temps de bones departament de participació, de la regidora Lourdes Roca, doncs estan a tope d'executar ja totes aquestes festes i que lògicament duen una preparació de mesos enrere. Sí. Uh-huh.
0: Mercedes, tu també gestiones l'àrea d'Hisenda. Quins són actualment els principals reptes econòmics de l'Ajuntament de Palma?
1: Home, ara el principal repte i la principal activitat que està induent a terme des de la meva àrea a l'elaboració del pressupost per al 2027.
0: Sí.
1: L'elaboració d'un pressupost que oscil·la ja el pressupost de l'Ajuntament de Palma a més de 600 milions només per aquest ajuntament, i si li afegeixes les empreses que tenim públiques, que són importants, EMAIA, EMT, la funerària, la SMAP, doncs bueno, anem a més de 900 milions d'euros. Lògicament, això és una feina important. Uh-huh. És una feina important. Per tant, ara estem volcats 100% amb aquesta tasca.
0: Sí.
1: I estem ja ultimant els flecos en les diferents àrees per veure que tot encaixi o que pugui encaixar. Per passar després ja, lògicament, hi ha un procés de negociació, hi ha un procés posterior que també és intens, i aquesta és ara la principal funció de l'àrea de pressupostos, d'Hisenda, a part de tota l'execució que s'està duent a terme del pressupost del 26, que això també és una feina molt, molt constant, molt constant, molt àrdua. Sí. Però bé, en això estem, i aquest és el compromís que tenim amb la ciutadania, tenir un pressupost per al 2027, seguir en tots els projectes que hi ha en marxa, implantar nous projectes que siguin necessaris per a la ciutat, mantenint tota, com no pot ser d'una altra manera, tota l'activitat de la ciutat, que no és poca. I aquest és el compromís que tenim en aquest moment i la nostra principal, feina i dedicació de moltes hores.
0: Mercedes, per acabar, si haguessis de resumir els principals objectius de l'Ajuntament per als propers mesos, quines serien les prioritats per continuar millorant Palma i els serveis que reben els ciutadans?
1: Nosaltres, com a... Això és una pregunta molt, molt, molt genèrica.
0: Sí.
1: Però jo t'he de dir que lo important en aquest moment és culminar els projectes que hi ha en marxa, perquè hi ha en marxa projectes que són molt grans, que duran molt de temps d'aplicació, i està complint, a més, els petits projectes de diferents barriades que són molt importants per al dia a dia dels ciutadans en aquestes barriades. Per tant, nosaltres, el que és política municipal i l'acció de govern, la tenim en aquest moment centrada tant en les petites coses que faciliten la vida en els ciutadans de cada barriada i després en grans projectes de ciutat que són, evidentment, a llarg termini i una repercussió més global damunt tot. No? Uh-huh. Aquestes són les principals actuacions que duim a terme i no pot ser d'una altra manera, i ara que parles amb la regidora de gent, de dir-te que és molt important l'execució del pressupost actual, però és molt important l'aprovació del pressupost posterior, uh-huh, el del 27. Per tant, aquestes són les principals qüestions en les que estem ara. Després, si cada regidoria, lògicament, executa la part que li correspon tant d'aquests projectes com d'altres, no? Uh-huh. Però aquesta secció municipal està centrada, com no pot ser d'una altra manera, en això. Mantenir sempre el servei públic amb els màxims estàndards de qualitat que se pugui, uh-huh, anar aconseguint millors estàndards de qualitat, com has fet tu referència en el principi. I per què volem una carpeta ciutadana? Bé, per aventura ara hi ha molts ciutadans que diuen i per què la vull, però quan la tinguin i la puguin omplir diran, ostres, que bé me va aquesta eina, no? Sí. Seguir millorant la qualitat del servei públic, implementant noves mesures que puguin facilitar i la comunicació amb l'administració, i que això al final és una millora del servei públic, mantenir situacions dins les barriades per millorar aquelles qüestions que són físiques, no? que és la meva plaça, que és el meu carrer, que és la neteja, que és l'ordre, que és, no? Pues tot això, i després, evidentment, mantenir, si podem, aquelles actuacions importants que ja s'han posat en marxa, com pugui ser la reforma de plaça Major, que és una reforma important i que, a més, són anys d'execució, uh-huh, altres mesures i altres projectes importants, com pugui ser els de GESA, com pugui ser els de el Jardí Botànic, com pugui ser tot aquest bosc metropolità dels quals es van anar parlant tant i que ja s'han comprat una sèrie, com pugui ser, per exemple, quan varen comprar la finca de Son Quint. Ara sí, estem parlant de veure com se pot executar ja també l'adquisició de les canteres d'establiments i que estan en aquella zona. Vull dir que tots aquests projectes, que són projectes molt grosses a llarg termini, però que lògicament no només s'ha de parlar, sinó que s'ha d'anar executant, i estem executant-los poc a poc, passa a passa, perquè se puguin fer una realitat. En tot això és en el que estem centrats, uh-huh, i que honestament crec que és en el que ha d'estar centrat un govern, sigui municipal, sigui autonòmic o sigui nacional, no? Uh-huh. El que no pot ser és veure com tenim, per exemple, un govern a nivell nacional, a nivell estatal, on no tenim cap projecte des de fa 3 anys, perquè fa 3 anys que no tenen pressupost, no saben exactament com gestionar-ho, i quan succeeix un problema i hi ha una revolució ciutadana, com ha passat ara amb un lloguer d'una senyora, doncs immediatament treuen un decret de davall de mana que no saben si el tenien pensat, si no el tenien pensat, si d'acabar, si no va, si donarà bon resultat, si no va. És a dir, governar a impulsos, a tos de pito, a improvisacions constants, uh-huh, és el que estem veient que és com s'està governant l'Estat, i governar amb un pla de feina, amb una continuïtat, amb unes prioritats, com estem governant, per exemple, aquí a Palma, com està governant la senyora Provenç, el govern de les Illes Balears, és com nosaltres considerem que s'ha de fer.
0: Mercedes Celeste, portaveu, quart tinenta balda de l'Ajuntament de Palma i regidora d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui i haver-nos explicat també totes aquestes qüestions d'actualitat municipal, i t'emplaçam a una propera vegada per seguir xerrant de l'actualitat de Palma, si t'assembla bé.
1: Me sembla ideal. Conversar amb vosaltres és sempre un motiu d'alegria. M'agrada molt conversar amb vosaltres, ho sabeu, i a més sé que teniu tots els vostres oients, que són oients molt fidels a tota l'actualitat de Palma, me consta de fa anys, i sé que qualsevol cosa que els hi pugui interessar a ells, per nosaltres és un plaer comunicar-los. Gràcies per aquesta cridada.
0: Mercedes, gràcies a tu. Fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Fins una altra, bon dia.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio. Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
3: Esbrollador.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados: terraza exterior, terraza interior, cocina mediterránea como
3: peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
0: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!

0: estem sentint la sintonia aquesta, i és que vol dir que ja obrim els temps de tertúlia. Hem estat una estona ara xerrant abans d'entrar en directe, i és que acabàvem de redactar el decret llei sobre la vivenda que es va aprovar ahir en el Consell de Ministres, i que a les 9 i mitja del vespre d'ahir coneixíem la informació de que encara no està redactat. És a dir, com és possible que s'aprovin dos decrets lleis i a les 9 i mitja del vespre ni siquiera estiguessin encara redactats d'aquí? Clar, la paròdia, perquè va ser una paròdia, de la roda de premsa dels ministres de Vivenda, d'Economia, i no sé qui havia més, dient la ministra de Vivenda, perdónenme, després de 5 preguntes, és que tengo un caos perquè no lo encuentro.
1: Bueno, hi ha una cosa...
0: Pep Toni, bon dia, perdona que no t'he saludat. Bon dia, i també un Juanra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Anem encesos avui.
0: Veig que...
2: En Jaco està bé avui.
0: Sí, no, és que estic... Estic indignat, i no sóc un indignat del 15M, que consti, ni del 26S. Eh?
1: Què vol dir que venia? Vam menjar amb una tenda de campanya centrada.
0: Escolta, la tenim preparada aquí, eh?
1: La tenim preparada.
0: Per acampar aquí dins la misura.
1: És veritat que, per exemple, en aquest país mos invadeixen una invasió de Marroc de 20.000 o 30.000, no sé quan n'hi havia.
0: 80.000.
1: I el nostre president del govern té cosa més important i reivindica que té dret a les vacacions. Se posen 200 perroflautes a la Puerta del Sol.
0: Perdó,
1: i el nostre president... Bueno, perroflautes no són perroflautes.
0: No,
1: ara
0: són
1: que són?
0: Porroflautes.
1: Ah, porroflautes, vale, d'acord. Allà que canviem.
0: Allà que introduir aquest nou concepte, porroflautes.
1: A Mallorca deia, quan una cosa, que és demanar un remenyet de totes herbes. Si dobo de tot color. I el nostre president, amb una cosa d'aquestes, munta un decret llei en 2 dies, aquí corregent, per quedar bé, probablement que fem, defensant en aquesta pobra dona. O sigui, és el país. Inclús, mires i llegeixes, la Yolanda Díaz, la vicepresidenta del govern, demana la mobilització contra el govern. I dius, però si ets la vicepresidenta. Unes coses que diu que antes de xerrar, supostament des del govern s'han de parar d'acord. O sigui, unes coses que no té sentit. O sigui, que unes persones, realment, jo, i mireu, no d'en part, irònic, sinó millor fredament, la imatge que s'està donant a la Porta del Sol, és la imatge d'aquest país. És la imatge que tenim en aquest país. Una imatge d'un país que o és fatxa o és roig. O ets d'aquí, o ets de la cera de la dreta, o ets de l'esquerra. És a dir, qualsevol cosa que tu feies en contra d'aquesta gent, que supostament estan allà en llibertat, si tu vas allà i dius, no, jo no som dels vostres, immediatament ets un fascista. És a dir, han arribat en aquest punt.
0: I t'apadretgen.
1: No, han arribat en aquest punt. Gent que se dedica a cantar, a dur banderes de Gaza, que no sé exactament les banderes de Gaza que fan allà, a dur banderes republicanes, que tampoc no sé què té que veure la bandera de la República aquí, amb camisetes en el Fau i el Martell, que també aquest que la du no saps exactament de què va, o te trobes gent, com un dia que em van enviar una foto d'un de no sé de quin poble era, d'un fulano que en el balcó tenia la bandera de GTB, la foto d'en Che Guevara i la bandera del Partit Comunista. Dic, però bé, aquesta dona necessita realment un psiquiatre. Està malament, no sap ni el que posa en el balcó.
0: Li faltava ser de Palestina.
1: I faltava, o sigui, no ser de Gaza no la va posar.
0: Perquè si no, si ja...
2: I ser de Xina, ser de Corea del Nord...
1: No, però això és la imatge que tenim avui en dia. Això són la gent que avui en dia se'n va, que munta un tinglado allà a la plaça de la Puerta del Sol, i al vespre se'n va a pegar crit contra Ayuso, contra el Bala de Madrid, quan no tenen res que veure en tot això. Mira, l'any passat, nosaltres l'any passat se van fer més de 200.000 desaucis en aquest país.
0: Sí.
1: En aquest país me refereixo a Espanya.
0: Sí, sí.
1: És a dir, com Catalunya i Vascongades també, en aquest país. És a dir, més de 200.000 desaucis. Ara fa poc una pobra dona a Catalunya se va suïcidar després de ser desociada.
0: Nolga.
1: Sí, vaig llegir així per damunt. Una pobra dona. Mm. És a dir, no, ningú ha dit res. O sigui, hi ha gent que se'n va de vacacions o se'n va de viatge i quan torna li han ocupat casa seva. Tampoc ningú diu res. O sigui, ha arribat un moment on tu dius, punyota, jo ja estic pendent de fer qualsevol barbaritat. No sé, però si he de fer una barbaritat, dius, escolta, antes de fer un desbarat, ja fas una bandera de Gaza, una bandera republicana, i te'n vas a la plaça de Col i fas un desbarat. I talles l'olivera. Au, perquè l'olivera representa l'oligarquia de l'oli. jo crec que t'inventes alguna cosa. Si nosaltres estàvem en contra de l'oligarquia, del productor d'oli, no sé què, no sé quantos, i te'n vas amb la bandera de Gaza, la bandera d'allò, i una bandera ecologista. Ja està, i no te passa res. Immediatament la premsa ve, fan una foto a tu tot sol de damunt, diu, milers de manifestants al passar d'acord. Quan se manifesta la dreta, posen 27. Els diaris sempre posen el mateix. O sigui, és la imatge que tenim avui en dia, de que pots fer el que te doni la gana. I no passa nada, no passa nada dependent de bon, de quin costat que ho sotges. Ja està, això és així, i és la imatge que tenim. És a dir, estan cantant cançons de la Guerra Civil. De la Guerra Civil. L'altre dia llegia un que deia no passaran, no passaran, no passaran. Dic, però si va passar, Franco va passar tot cap allà. No, no sap què vol dir no passar, no van passar. Sí, inclús amb un propi cop d'estat d'en Casado, quan hi va passar la Guerra Civil, he dit Madrid. Unes coses.
0: I aquesta dius... portada que dius que estan brevetjant, no passaran, no passaran, qui no passarà?
1: No ho sé, no ho sé, suposo feixistes, jo què sé, no ho saben. Això dimarts no ho saben. No és el que tu dius, el porro flauta és i diu qualsevol altre barat, i n'hi ha sempre 4 o 5 que també han compartit. Home, jo entenc una tenda de campanya, saló d'un porro, els ha d'afectar tots, imagino jo, no? Crec que sí, i tots surten el plodiguent en aquell. Això ha servit també perquè sabien que hi ha un sindicat de llogaters, una cosa no sabia ningú, que resulta que és que es porta veu del sindicat de llogaters, la seva família és una família que està forrada de pisos a dins Madrid i que se dediquen a l'inquilinat i tot això, i que és de família noble a l'Assemblava. Per favor, però de que anem, de que anem. I llavors és tot aquest tipus de coses. Llavors ha arribat un punt de que veus el govern a dient en Sánchez tal. I també és vera. I això sempre ho he dit, que l'esquerra o aquesta gent té una cosa molt clara. Aquesta gent la manegen, està manipulada. Sí. Allà, 3 o 4 que cobren per ser casa, vinga, anem a fer això. Sí. Vinga, anem a fer aquí, anem a fer l'altre. I supostament tenia de veure tant un costat com de l'altre. Alerta, segur que estan manipulats. O hi ha qualcú que fa en front. I tot això són manipulacions que morduen en aquest tipus de circumstàncies. I això és el que tenim. No hi ha més històries aquí. Mm. I què passa? Que és una joventut que en teoria ho té tot, menys vivenda, perquè la vivenda no té, la majoria no fan feina, els que surten per allà no fan feina, no fan res, estan allà, se'n van a la carpa i estan a dones de la carpa. I ningú hi pot dir res. Que en són de la Guerra Civil, que en són d'aquí, que en són d'allà, una imatge patètica, i qualsevol que passa per allà que els diu alguna cosa, immediatament l'embesteixen, democràticament.
0: Sí, he vist...
1: No, el mateix que te pegui un fulano...
0: Vaig veure imatges ahir a Madrid, precisament, de veïnats de la Puerta del Sol, que els recriminaven de que estiguessin allà plantats, però estan ocupant una via pública.
1: Exactament. I mos pertenen a tots.
0: I per part de la delegació del govern no vol que abandonin la zona perquè diuen que estan en el seu dret de campar i de manifestar-se.
1: No, és així. No, és així. És a dir, tu per fer una manifestació has de tenir un permís del govern civil o de l'Ajuntament, has de demanar un permís, anem a manifestar, anem a treure bandera, anem a fer això. Aquest no, aquest van allà, posen les poses allà i aquí no passa nada.
0: Igual que aquí a Palma, a plaça Espanya. Estan allà acampats.
1: Bueno, el mateix. Si això
0: i s'afronten a sancions.
1: Això és extensible a tots. I ahí estan tots. I, bueno, i llavors el que més te crida l'atenció és que hi vagin gent famosa de l'esquerra, sí, amb Wyoming, l'altre, tal, a Donald Trump, som amb altres i tal. I llavors es mires i aquest senyor té 10 pisos, l'altre en té 15, l'altre
0: en té 16. En Wyoming té 22.
1: I quan Nana Belén que tant balla amb en Somo i tal, que això, a Menorca, té un bon xalet, un esport de mo, no s'endú ningú allà, no se preocupa ella. Vinga, a fer-hi. És una manera de tenir tot això. Inclús, és a dir, hi ha gent que actors, artistes d'una altra ratxa que no els crida ningú, que se queixen, és com que jo som de dreta, no me criden per fer res. I això funciona així. Què he de fer-hi? Són gent que són tan beneits que no se'n donen compte que els estan utilitzant. I quan tu te deixes utilitzar una joventut que la sap manejar de la manera que vulgui, i llavors de pensar que aquesta gent vota també. Hem de pensar que en Pablo Iglesias i la seva dona van començar així, mira on han arribat.
0: Sí, i encara han tingut la cara d'anar a Puerta
1: del Sol. I encara han tingut la cara d'anar allà. O sigui, inclús vaig veure que una dona li recriminava, li deia, tu què fas aquí que estàs vivint un casoplón a tal puesto? Li va donar l'esquena i se'm va dir que jo era una herència de son pare que va morir. Per favor.
0: I que per separat, Irene Montero té una sèrie de propietats i en Pablo També. Iglesias té un altre
1: també, no sé,
0: per separat, eh?
1: No, és així, vaig referir unes coses que tu dius, si realment tu analises en això, a gent que també en la bandereta de Gaza, tu dius, tu saps a Gaza el que te passaria sabent que tu ets gay o tu ets lesbiana, saps el que te farien a Gaza? Però, mem, i és igual, o sea, una bandera republicana, tu saps que ets república, saps el que representa la república, i jo som republicà, ho he dit sempre, no som monà, no som partidari de monarquia, però tampoc no som partidari de la república que el valen. Els arbolis se'n van anar per avall, les coses com són, han d'estudiar, han de llegir. Jo sé moltes vegades, a vegades ho dic jo, heu de llegir, has de llegir un poc. Llegeix, t'informat, llegeix història, informat de lo que ha passat aquí, i llavors xerrarem.
0: Aquí el que domina és la llei de la incultura,
1: exactament,
0: en aquests aspectes.
1: Exactament,
0: la incultura.
2: La gent no sap.
1: No, i saps què és lo trist de tot això? Perdona, Juanra, ara m'hauré d'aturar, m'hauré d'aturar de fora. Saps què és lo trist? Que quan discuteixes amb aquesta gent, te poses a la seva altura i te guanyen. Sí. Doncs millor no discutir.
2: Ells no saben que veus la bandera o una camiseta de l'Odi el Martillo i no saben que, per exemple, són quin països de rama d'ideologia comunista, com Cuba, fa molt d'anys, a les persones per ser homosexuals, els perseguien. A Cuba.
0: A Che Guevara. I són els primers que es posen la camiseta o penyen
2: després,
0: de la manera.
2: Després, quan parlen de comunisme, jo me sagreu, incluyo Xina. És una dictadura comunista. Corea del Nord. A la Unió Soviètica no en parlem.
0: Rússia. No sé si és...
2: No, però me refereix. Antes del 92.
1: Seran del Gulag.
2: Exacte. Per exemple... els països, diguéssim, de l'Europa de l'Est, de règim comunistes, això ells no ho saben.
0: No ho saben, o si ho saben són partidaris d'aquestes polítiques.
1: El poder de la ignorància realment és així, és el poder de la ignorància.
0: En el cas d'en Pablo Iglesias, en Monedero i tots aquests, eren els primers a anar a recusar en Maduro. Han vist més d'una imatge en Monedero, exdirigent de Podemos, saltar a votar d'alegria a un escenari on en Maduro havia fet un míting polític per unes eleccions manipulades, com el que està passant aquí a Espanya.
1: Què? De fet, és així. Bueno, d'Argentina, ja van demanar passaport, ja ho van deixar l'altre dia, perquè votin els morts.
2: Doncs per això, dic jo per això de dir jo, no tenen un concepte de dir tota aquesta gent que jo, ja t'he dit jo, els dilluns que vaig anar a Palma, i me vaig trobar, i vaig anar a la plaça d'Espanya, els vaig allà sentados en círculo, i tu dius, quina feinada que feis. Jo flipava.
1: Jo segurament, si donessis contacte de feina a tots aquests, se't fugiria.
0: Seria bo de buidar totes les places que estan envaïdes.
1: No, però el que antes anava a dir és així, l'esquerra té aquesta facilitat. O l'extrema esquerra, però jo ja no sé si són d'esquerra, d'extrema, ja no sé de on són aquests. Però siguin d'allà on siguin, o d'esporro flauta, o perro flauta, o del que tu vulguis dir, és veure, saben mobilitzar. Quan se xerra, ara nosaltres ja duim 3 o 4 dies xerrant de na Mari Carmen. Sí. O 5, no sé quant de dies, 5 o 6 dies.
0: Una setmana xerrant
1: de na Mari Carmen. Que na Mari Carmen, un desauci normal i corrent, que qualcú va tirar la llebre, va dir ara tenir l'oportunitat de muntar un tinglado
0: més,
1: amb això de na Mari Carmen.
0: A més, un cas local.
1: Un cas local, Madrid, que n'hi ha cada dia.
2: També hi ha una cosa que dir. Tapam, parlam de la Mari Carmen, d'aquesta doneta, i tapam lo de Ceuta.
1: Claro, però és que la jugada és aquesta. Clar, o sigui, nosaltres duim una setmana, xerrant de la Mari Carmen, i ja no xerrant de Ceuta. Ja ha passat un segon pla, no? Ja no xerrant de la responsabilitat del tren que va descarrir a Damunt, tampoc ja no xerrant de les víctimes que hi va ballar, ja no xerrant d'esquerra de Neve Guanyant, que estan agafant l'avió tots els que volen parar com a jurat, se'n volen anar, ja no xerrant de tot això. Ara xerrant de la Mari Carmen, ara xerrant del decret, ara xerrant demà durant una setmana si és que ha anat o ho prou prova o no aprova. Si el Senat no aprova, com que té majoria de dreta a nivell del PP, però immediatament els fascistes del PP en Feijó criticaran Feijó i el primer que sortirà serà el xicòpat aquest d'en Sánchez a dir que en Feijó no ho ha aprovat i jo mireu tot el que veig per vosaltres i tot això. Bueno, pues, aquestes mobilitzacions
0: mordunen. A les grans riquezas, a los fondos buitres. Quan els fons buitres són els mateixos socialistes, perquè ja han vist el llistat de, bueno, de tots els ministres amb les propietats que tenen, que no són poques.
1: Bueno, però això també no ho hem de criticar. Pensa que ser socialista, és tenir poc i donar molt. Aquest sinvergüenza va dir això, que li vaig plorar.
0: En aquest seria tenir molt i donar poc o
1: i
0: donar, gens.
1: No, i s'ha aferrat. Juana, tu què dius en això?
2: Jo, m'he deixat com vos conto una anècdota?
1: Conta, conta.
2: Vaig anar fa poc...
1: Jo, espera que m'estic xupant.
2: Vaig anar fa poc a la sede... Fa poc a la sede del PSOE.
1: La sede del PSOE.
2: D'aquí de Palma. Jo mirava, bueno, per si... mirava, entres una habitació com aquesta i veus el retrato d'en Pedro, el Mangal, en Xisco Antic Salsia, i antes hi havia una del rei de les joies. L'han llevat aquesta.
1: I és en Pablo Iglesias?
2: No. Quin Pablo Iglesias?
0: El fundador.
2: Ah, home, sí. De veres, és que dic jo, en Pablo Iglesias era autèntic. No t'ha hacendado.
1: No.
2: No té cal apagar, no, és autèntico, és autèntico, i és. Però, de ser joies...
1: No hi és.
2: Oi, t'han llevat la foto.
1: Home, deu anar a una empresa d'aquestes que du un so... Li han fet... regalat.
0: A lo millor l'han anat a restaurar la fotografia, li han anat a afegir les joies.
2: Li han fet una damnatio memòria, eh?
1: I han llevat la foto, ja.
2: Sí, que jo altres vegades que he anat...
0: I no han posat res en el seu lloc. I se d'en Felipe González hi és?
1: No, tampoc.
2: Se d'en Felipe González no hi és, no mai l'he vista. Ni una foto d'en Felipe.
1: I és raro.
2: Ni una foto d'en Felipe.
1: És raro, perquè ara n'era abuela que vols saber-la també.
2: Ni una foto d'en Ramon Aguiló menys. D'en Ramon Aguiló menys.
0: Sí, però com a presidents, ja que hi ha en Pedro Sánchez, han llevat-se d'en Zapatero.
2: Se del Congrés.
0: Una Francina, com a president.
1: Com a president del Congrés.
0: En Antic.
2: En Antic, el Salsia, i en Pedro. I en Sánchez. Però el de les joies, ell era, però l'han llevat, li han fet el que feien els romans d'Amnatio Memoria. I en Felipe no hi és? Després hi ha una foto amb tots els secretaris generals d'aquí de Balears. Cosa rara.
1: Ah, bueno.
2: Cosa rara, però...
0: Bueno, però... xerrant d'en Ramon Aguiló, i ara me desviaré res, 30 segons... és que l'Ajuntament de Palma, governat a dia d'avui per el Partit Popular, sí que l'ha reconegut com a primer balde de la democràcia.
2: Això, un 10. Per en Jaime Martínez.
1: I es verà.
2: S'ho mereix, en Ramon Aguiló.
0: Que, per cert, en Pepe Ila va tenir la delicadesa d'agrair en Esbalda Martínez per haver impulsat aquesta iniciativa, perquè cap govern anterior a l'Ajuntament de Palma ho havia fet.
1: No, si és així.
0: Aquí sí que hi ha que reconèixer que en Pepe Ila va ser agraït amb aquest.
2: En Jaime Martínez, l'actual balde de Palma, va dedicar un carrer en Fèlix Pons. També.
1: No té en Fèlix Pons un carrer, no ho sé.
2: No, en aquest...
0: Sí, en Fèlix Pons.
1: Sí, però aquí té un carrer.
2: Per la zona de Bontea, es Palau de Congressos.
1: Sí, aquí té un carrer.
2: Va ser en temps d'en l'actual balde, de l'actual legislatura. Quan hi havia, d'en Fèlix Pons, era del PSOE. Quan hi havia els seus, Pepe Ila, Aina Calvo, i Aina Calvo no van tenir nassos de fer-li un carrer.
1: No, són carris.
2: No me provoqueu.
1: Jo, l'altre dia van xerrar, jo he conegut a tots els bales, els he conegut, i en Ramon Aguiló té molt bon concepte d'ells. Naina, per jo, és una persona extraordinària. I el mateix que puc dir dels que he conegut, en Ramon Aguiló,
0: Toni Noguera,
1: d'Aina, d'en Fajeda, que en Fajeda el veig qualque vegada, el senyor Balda, com està, i tal, igual. I la veritat és que tots sempre han estat persones molt correctes i molt educades. i una eina molt propera en tots els aspectes. O sigui, no pujarà, ho he dit l'altre dia, independentment de la ideologia que té cadascú, per damunt estan les persones, i com a persones han estat un 10. L'altre dia ho vaig dir, i ho torno a ratificar, que si els regentàssim a tots els que han estat bales, fora ideologies, fora partits, i fora cap tipus de compromís polític en cap partit, i els deixessin fer feina de forma conjunta, de tant en quant, farien coses extraordinàries. Totes bales. Perquè sempre han estat propers a tota la gent. I això és una cosa molt positiva. El que vol ser política, desgraciadament, avui en dia, és la política. Mm-hmm. I la política és el que és.
0: Fem,
1: ja, les coses són així.
0: Fem una petita aturada i després, per Toni, ja que has duit el decret, dels decrets, perquè són dos, que s'ha publicat avui ja,
1: bé,
0: finalment.
1: És un resum.
0: És un resum, sí. Però bueno,
1: i
0: desgranam un poquet el que, sí, que posa, perquè es veu que ja s'han passat tot el vespre redactant-lo.
1: Ja,
0: ho comentam ara mateix. Radio
3: Esbrollador. Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
4: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
5: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
6: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
7: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.

0: Com dèiem, abans de la pausa anem a desgranar un poc un dels decrets llei de sobrevivenda que es va aprovar ahir en Consell de Ministres i que en Pep Toni m'ho s'ha duit d'una manera més resumida, perquè ja que dic que el que és el decret llei en si són 96 pàgines. I bueno, no sé, analitzant un poc el que has pogut veure per damunt, què destacaries i què en treus en conclusió de lo que han presentat?
1: Bueno, en principi, és el que diu la normativa, en principi el més de sonada, és que les empreses de fons del buitre no poden comprar vivendes per davall del 70% del preu del valor de tassació de les mateixes. O sigui, no poden comprar vivendes més barates a través de societats d'adquisició dedicades exclusivament a aquest tipus d'activitat. El qual vol dir que no s'han oblidat que pot ser una societat personal d'una altra persona en jovenet que ho compri i llavors ho passi o ho vengui a fer el que vulgui. Mm. Però, bueno, en principi, la societat que tingui com a activitat aquest tipus de feina, pues, ha de, no pot comprar res inferior al 70%. La pròrroga dels contractes de lloguer, tots els contractes que acaben antes de la normativa, se prorroguen 2 anys fins dia 31 de desembre del 2028. No hi ha res l'any 2028, pues, ja veurem què passarà, si faran de nou, si no faran de nou, si, o com queda. L'alquiler de temporada també ha d'estar justificat, o sigui, 31 dies, si tu te'n vas a un lloc a l'altre i fas un lloguer de segona vivenda, perquè aquest lloguer ha d'estar molt ben justificat, amb un contracte temporal, i has d'acreditar per què tens aquesta segona vivenda llogada, i acreditar que has de justificar com a inquilino, i només pot ser de 31 dies. I en caràcter general no serà més llarga que 12 mesos, o sigui, la segona vivenda que lloguin no pot ser així. I llavors, si hi ha amb aquest contracte de temporalitat, si hi ha, se pot justificar, se pot limitar a més anys. Mm. O sigui, tampoc no ni, una, ni carne ni pescado. Mm-hmm. El preu de lloguer per habitacions també queda regulat, sempre i quan el preu de les 4 habitacions no superi la renta de la vivenda. O sigui, el negoci de gent que paga 500 euros de lloguer i cobra 700 de 4 habitacions no ho pot fer. Lògicament, sempre i quan s'estat savi que ho declara la declaració de renta, tenint en compte que moltes vegades aquest tipus d'habitatges que se declaren en habitacions llogades són gent que no té documentació ni té papers, no fan declaració de renta, tu no ho declares, no se sabe. A menys que un veïnat ho denunciï, i així
0: sí,
1: tot
0: aquí,
1: ja en xerrarien.
0: Però en aquest cas, perdona, se dona el cas de molta... de pisos llogats, que una persona ha llogat el pis i després lloga habitacions.
1: Exactament,
0: però no declara aquelles habitacions.
1: Claro, que no ho declara, però tant m'he referit, de fet no ho declara, perquè també moltes vegades són aquest tipus de lloguers a gent que no té paper.
0: Que podria, o sigui, justificar, no, si li venen a fer una inspecció, que
1: estan sopant tot plegat.
0: No, o que estan compartint pis.
1: Que saben, és molt complicat que vingui una inspecció. Segon, ha de poder entrar dintre teva.
0: Claro,
1: no,
0: sí, no
1: per
0: sí.
1: Però ha de demanar una ordre judicial, no crec que gent se dediqui a anar a revisar tots els pisos, però almenys si en qui viu n'hi ha molts de pisos d'aquests, i inclús pisos d'aquests que paguen ONGs que estan subvencionades i que paguen pisos d'aquests donant habitacions a 400 i 500 euros a molta gent que no té documentació. No nombraré les famoses ONGs que se dediquen a aquest negoci. Prohibició de desaucis en persones vulnerables. Què és una persona vulnerable? És una persona com aquesta dona que és major, una persona que té una discapacitat, una dona amb violència de gènere, supostament amb molt petits...
0: Per el cas d'Anna Mari Carmen s'ha demostrat que molt vulnerable o no ho era?
1: No, s'ha demostrat que no era, però bueno, també, he de dir, aquesta vulnerabilitat s'ha d'estudiar. Si és una persona vulnerable, tal, què passa amb això? Però si tu allogues una casa i saps que la llogatera ha entrat en un tema de denúncia de violència de gènere o violència machista, que és el que més hi ha,
0: sí,
1: en aquest cas, no pot treure. De fet, també és vera que dins la llei de rendiments urbans, quan una persona tenia una discapacitat i tal, no ho podien desahuciar, sempre quan no tingués un lloc on anar. Això ha passat sempre. Te prohibien els desahucis. Els desahucis queden prohibits l'any 2030, i s'estableix un règim de comunitats. Les comunitats autònomes tindran també que intervenir de certa manera, i llavors els que són grans tenedors, que la majoria són gent, ha sortit la llista, supos que del PP també n'hi haurà molts, i també del PSOE, que són grans tenedors de vivendes, Wyoming, i tota aquesta gent que tenen 15 o 20 pisos, han de tenir un registre de que tenen 20 pisos llogats, ja han d'estar dins un registre. Bueno, bé, això són més o menys, els pisos turístics pujaran un IVA amb un 10%, un 10% més, a fi de que suposo que encareixerà un poc el tema de les vivendes turístiques, i els propietaris, si pugen el lloguer, pues, hauran de pagar més taxa fiscal. En principi...
0: És la mort de la propietat privada.
1: Bueno, sí, bueno, és la mort de la propietat privada, o sigui, és la mort de la propietat privada en quant a la tenència, sí, és a dir, perquè tu ara tens avui en dia a fer un desauci, una de les velles causes és la resolució del contracte perquè ha acabat el plaç, per norma ja la llei marca 5 anys de la vivenda habitual, si acaba el plaç, diu, mira, no te renovaré el contracte perquè ja ha acabat el plaç en els 5 anys, te faig comunicació 2 o 3 mesos abans que acabi, te dic que tal fetge
0: has
1: d'abandonar la vivenda perquè per l'ocellat del plaç. Segon tema que hi pot haver de desauci és la falta de pago, o sigui, te deguin dos vells per això, que també és veritat que hi ha un seguro que cobreix, però bueno, de fet estan ocupant casa teva. I la tercera norma que tenim pues és aquesta, o sigui, si és una persona vulnerable o cosa que ets, tampoc no la pots desrociar. Què passa? Que tu tens una propietat privada que tu realment, si la llogues, pues no la pots disfrutar. I també és vera que moltes vegades, quan s'aprovés un desauci, i això t'ho poden dir molta gent que interveneix en aquests casos, destrossen la casa. Destrossen la casa. Sí. Si tu trobes allò, desfet. Llavors, què passa? S'aixeca un acte i llavors t'ho anaran a jutjar, t'ha reclamant aquesta gent que no te pagava, no tenia un duro, tot el mal que han fet a sa casa. I llavors es pot fer un desauci a dins de teva casa quan tinguis tu necessitat d'aquesta vivenda, o un fiteu que tingui necessitat de sa vivenda. Són les causes que s'estipulen per el desauci.
0: A dir, actualment?
1: Actualment, totes aquestes causes d'un fiteu que ha d'investir una casa, tenint en compte el valor de sa vivenda a Mallorca, i el valor i els preus del lloguer, si tens un fill que se vol independitzar i necessita sa vivenda, pues suposo que s'haurà de veure la causa de desauci d'això. Si és una persona vulnerable, pues accés a la teva propietat privada quedarà un poc en entredit, això sí que és vera. Però bueno, ja ho veurem. O sigui, ja, però ja és tot això. O sigui, ha arribat un punt en què tenim nosaltres, avui per avui, un enfrontament. Quan s'ha passat la dona Mari Carmen, jo els vaig dir que vaig dir, la dona Mari Carmen se treu de fora en aquesta senyora perquè una empresa ha hagut ja treure un desauci, no se fa avui per demà. No. Un desauci se fa i inclús el jutge s'estipula 3 dies diferents per anar a florir el desauci, hasta que arriba la policia i la gent judicial i ja entren tirant la porta per baix, si és necessari. En aquests casos hi ha 3 avisos, o sigui, 3 avisos tu t'entens de veurement que fem amb això, o de moure't-te, que la senyora no ha fet res. O sigui, la van entrevistar, tinc una sèrie de coses, ja, però home, igual que ella,
0: sí,
1: hi ha molta gent que
0: fins i tot li havien ofert alternatives habitacionals.
1: Però bé, que avui en dia què passa? Que molta gent que Puntura vol arrendar, no arrendarà. No arrendarà i deixarà el pis, ho posarà. És que no pot tenir un pis buit, no el tindré buit. L'únic que
0: no,
1: el tindré
0: tancat i...
1: No pot tenir tancat, però si el tenen tancat, tot poden ocupar. No han fet una llei d'ocupació encara,
0: no?
1: Ni aquest de la plaça de Puerta del Sol, han dit res de les ocupacions.
0: No,
1: hi ha molta gent que
0: ho
1: ocupen la vivenda,
0: sí,
1: però no ho han dit.
0: De la Puerta del Sol proposen ocupar.
2: Promulguen l'ocupació.
1: Clar, és
3: l'ocupació,
1: tio.
3: No, no,
0: però és que tenen una carpa on se promou l'ocupació de les vivendes.
1: Perquè això, bueno, com us ho entenc, que tot és de tots, doncs pues viva la pepa. O sigui, tu has fet feina tota la vida. Hi ha molta gent que compra una casa més grossa, compra un pis, se compra una casa perquè volen tenir el lots o tenen més família i volen una casa més grossa i la petita de lloguer i en el lloguer de la petita paguen part de la hipoteca de la casa nova.
0: Clar.
1: O sigui, que no és un negoci. O sigui, no. que se converteix en un ingrés que necessites tu per fer endavant més endavant de la teva vida. Que també això que farem, ho llevarem també. Què passa? Pues jo, molt clar, si jo tingués una altra casa, jo no som un... no tinc moltes cases.
0: Tu no ets un gran tenedor.
1: Jo vinc d'ocupar. La casa bon visca de la meva dona.
0: Tu ets més de cuera, no?
1: Sí, jo som un ocupar. Jo sempre dic, xerrava amb la senyora, jo aquí veig a ocupar la casa. Sempre tinc una tenda de campanya, però un dia em treu de fora. Me diu, fora d'aquí, doncs tindré una tenda de campanya i aniré a cort.
0: No?
1: A davant de l'Olivera. Però ben que referir que en aquest cas, si tu tens un fill i tens una casa buida, el que fas és el teu fill empadrones en aquella casa i li dius, tant en quant vés-hi per allà,
0: sí,
1: i estàs empadronat.
0: I...
1: legalment, clar, és el teu domicili.
0: És que amb
1: aquest, ja no és buida.
0: Amb aquests decrets el que promouen és que no es posin en el mercat vivendes en lloguer.
1: Exactament.
0: És a dir, que si ara hi ha problemes per trobar una vivenda, s'agreuixarà.
1: S'arruixarà.
0: És l'efecte contrari,
1: claro,
0: el que estan provocant.
1: Ja no es tracta del preu de la vivenda, que són barbaritats. El lloguer de 1.000 euros
0: sí.
1: i 1.500 euros d'una casa és una barbaritat quan se supera inclús el salari mínim interprofessional. O sigui, hi ha coses que són... dius, no pot ser. però si és veritat que, bueno, que la propietat privada no és que se limita, te limiten, no tens això però no ho pots fer, o no pot disfrutar, i per disfrutar-ho d'una altra manera, la qual vol dir que si tu te'n vas a llogar una casa amb una quilla de rodes o amb la padrina, el llogater dirà, no te vull llogar. No te vull llogar perquè el dia de demà no me pagarà i no te pot treure. Això és el tema, o sigui, en certa manera, a on se posen barreres, precisament, és en la gent que té aquesta necessitat. Que se vulgui establir un preu de lloguer és molt complicat també, perquè també aquí sí s'estiria tentant contra la propietat privada. Si jo tinc una cosa meva i vull posar un preu i tu me vol pagar, qui és que m'ha de dir que no sigui així? Sí, llavors, si jo compleix en els impostos de declaració de renta i complim tots dos en la part dispositiva. Que és complicat.
0: I si no, has vingut al govern i te confiscarà la vivenda.
1: És complicat. Això és un parxe perquè va bo. Això és un parxe per posar una medalla, per dir, hem intentat fer això. Suposo que en Sánchez deu esperar que en el Congrés o en el Senat li surti rana per justificar que ja ha fet tot el que ha pogut, però l'extrema dreta o la dreta m'ha fotut les meves idees. Jo els volia ajudar, però no m'han deixat. Veiem que és això. I de fet ha estat també una manera d'aturar un poc altres notícies que sí també són revelants i són molt importants pel país espanyol. Ho he dit tantes, el que no pot ser que te venguin a invadir una part del seu territori i també és de vacacions i que te'n vagis a fer un decret llei quan ho sé un perroflauta o porroflauta o el que se digui, han ocupat una plaça pública.
0: Clar, estem xerrant d'aquest decret llei perquè demà es publicarà el segon, sí, que es va aprovar també en el Consell de Ministres, i divendres se duen en el Congrés dels Diputats, on no compta amb majoria parlamentària.
1: En principi no, i tenen en compte, per exemple, Junts, que és una de les parts fonamentals, ha de votar, Junts defensa els petits propietaris,
0: sí,
1: lògicament.
0: Donar-li incentius en els petits propietaris.
1: Hi ha petits propietaris que tenen una casa, com he dit jo, que paguen una hipoteca, tenen dues casetes, i
0: sí,
1: ho lloguen,
0: o sa parella de jubilats,
1: molta
0: que tenen
1: gent
0: una segona
1: que
0: vivenda,
1: aquest lloguer els
0: per compensar sa pensió.
1: Els hi permet per compensar sa pensió certs luxes, i han fet fer tota sa vida per comprar aquestes dues casetes, bueno, bé, senyora meva, aquesta gent qui els defensarà? Ningú.
0: Clar.
1: Això és el problema que hi ha, o sigui, no és tan simple.
0: Sortiran no endavant simple. Per a qualcun dels dos decrets?
1: No ho sé.
0: Cap?
1: No ho sé. Avui en dia no saps res.
0: Perquè, clar,
1: perquè
0: per un decret estarà bé per una part, però malament per l'altra, i l'altre decret estarà bé per aquella part, però no l'altre.
1: No ho sé, suposo que si no surt bé, no hi ha l'han de dir, el vicepresident del govern se mobilitzarà i muntarà un
0: tinguado
1: contra el govern. De qual d'ella és la vicepresidenta.
2: Ahí estamos. Porque no, Yolanda Díaz, ¿de qué gobierno? Yo, señora Yolanda Díaz, ¿usted de qué gobierno es vicepresidenta? ¿Del gobierno de...?
0: No, ella ya no pensa en el gobierno de España.
2: Está en el modo electoral.
0: No, electoral no, porque ella ya ni se presenta. Vull dir, ella se ha desfet completament de sumar.
1: Ella se'n va a l'OIT.
0: A l'OIT ja està fent promoció per allà. Vull dir
2: que ja sé que pisa Ginebra.
0: Ja té...
2: Ja sé que pisa Ginebra.
1: Ja me diràs tu. Jo m'apareix que tampoc no la volen. O sigui, no...
0: En el cas de que cap dels dos decrets sortigués endavant, seria motiu ja de convocar eleccions anticipades?
1: O no hi haurà eleccions? O no n'hi haurà? Jo no sé, avui, al matí pec una vegada per aquí per allà, sí, i qualque vegada no sé ni... Llegir coses, no sé de on me venen.
0: Sí.
1: La veritat és que no me'n dono compte per allà, que n'hi ha.
0: Sí, però hi ha tanta
1: no sé per
0: on
1: llegir, sí, que inclús en Sánchez havia manifestat que no convocarà eleccions. Té un estat d'excepció, té un estat d'alarma, antes ho comentàvem, que té una sèrie d'oportunitat per no convocar-les, jo què sé, o vendrà un Covid, o vendrà qualsevol cosa, o vendran 200.000 àrabs a Melilla o un puesto d'aquest, hi haurà una moguda i dirà que és un estat d'excepció, com que això no pot convocar eleccions amb un tipus de... No ho sé, la veritat. Jo he arribat a un punt que tu t'aixequis el dematí i te trobes una gent a la Puerta del Sol que s'està manifestant per el tema d'una vivenda amb banderes de Gaza, amb banderes republicanes, amb banderes comunistes, amb banderes no sé de què, de GTB, no sé què tal, que diuen, què té que veure això en el lloguer? Un sindicat que ningú sabia qui era aquest sindicat, que segurament està, Puntura està subvencionat, que no sap ni de bon bé, i tot això.
0: Sindicato
1: i llavors te trobes que estan protestant segons
0: d'inquilines.
1: Sí, d'inquilines.
0: Que fins i tot els homes xerren com en femení.
1: Són inquilines, no són inquilines o inquilines.
0: No, inquilines, sindicato d'inquilines.
1: Ah, d'inquilines, els homes no entren, fora.
0: No, sí que hi són. Hi ha homes i dones dins d'aquest sindicat, però he vist manifestacions d'homes que pertanyen a aquest col·lectiu xerrant en femení. Nosotras, però si tu ets un home.
1: Molt bé, està bé, això demostra la cultura que tenen. O sigui, a partir d'aquí ja... Vull
0: dir, que ara no que ens volen feminitzar a totes ciutadanes,
1: saps
0: ara serem ciutadanes.
1: Nines, senyora, senyores, senyores, senyoros,
0: senyores... Jo conec un nines, una nines,
1: però no...
0: Coses
1: d'aquestes així que tu dius, bueno, no, que veien el diccionari. I a part d'això, pues bueno, pues això és el que tenim, no hi ha més històries. Que hi hagi eleccions, ja que vol que jo no ho sé ja. Ja, t'aixequis de matí, no ho saps. Amb això mateix és el que volia comentar. O sigui, això és una, aquesta senyora ha viscut 70 anys una vivenda, gràcies a el que és el caudillo, en Paquito, així, perquè Paquito era petitó. El Paquito tenia... Però bueno, en Paquito, i que sobre una llei que van llevar socialistes l'any 94, i que aquesta senyora Mari Carmen té entrevistes fetes, que això no és bé d'ara, ja fa estona que aquesta senyora té el lío muntat, on diu que és culpable de la seva desgràcia en Pedro Sánchez, ho diu a una entrevista de televisió que li van fer.
2: I ella tota la vida havia fet feina de funcionària.
1: Però, i a part d'això, en aquesta dona...
0: I pegándose
1: avui,
0: unos viajes y yendo sí, a jugar al bingo.
1: Sí, amb un i tal. Això, inclús no pagava la comunitat i els veïnats estaven enfadats perquè veien el ritme de vida que duia. Però bueno, tot això, mira per bon, en tot el que s'ha muntat, aquesta senyora ja té el seu tema arreglat.
0: Sí,
1: perquè la companyia queixa li ha rebaixat un 30% damunt la seva pensió, li ha prorrogat el contracte i aquí no ha passat nada.
0: I
1: aquí no ha passat nada.
0: I ella ha acceptat i de la noche a la mañana ha recuperat la salut, ara per li donaran salta.
1: Ha recuperat tot i ja està. I l'empresa queixa, ara compensa.
2: Ara... crec que han amenaçat en demandes i tal, perquè dius, va dir un salot que era dues propietari, va dir, és que no s'han dit tot.
0: Sí, no, estan amenaçats de mort.
2: Amenaçats de mort.
0: Sí. Els dos propietaris de la petita immobiliària, que és una pime, de 10 treballadors.
1: Sí.
0: Que per cert va rebre una ajuda per part del govern per la digitalització de l'empresa.
1: Sí, amb això que s'ha parlat de...
0: El kit digital aquest...
1: El kit digital. Vinc a dir que tu t'aixequis de matins i dius, què ha passat avui?
2: Què passarà avui?
1: I de cada vegada hi ha més incongruència. Més incongruència, la gent... Ara farem allò. Ara ens manifestarem per això. El dijous, no sé si és el dijous vespre, que hi ha un grup, que no hi són 4 o 5, que van a cor cada dijous al vespre, a les 8 del vespre, a cantar amb banderes d'independentistes catalanes. Que tu passes per allà i dius, què feis aquí? És a dir, no, vas venir cada dijous a reivindicar que som l'independència de Catalunya. I tu, vale, perfecte.
0: Pues anava, anava a Nilla.
1: Bueno, però estan allà i l'altre va a un altre lloc, com si tu ara demà poses la tenda de campanya. Tal. El que passa és que per fer una cosa d'aquest ho ha de tenir clar. Bandera de Gaza, bandera de GTB, i a mi ja també que poses tenda de campanya i diguis una pardalada. En contra de l'oligarquia de Soli, per exemple, perquè Soli val 50 euros una llauna de 5 litres i consideres que això està contra la gent treballadora perquè és un producte de necessitat i no sé què, no sé quantos, i estàs perjudicant en el girasol. Qüestió, contra l'oligarquia de l'aceite. Immediatament, tu posaràs una tenda amb aquestes banderes i segurament la posaràs a les 10 i a les 6 de l'hora baixa hi haurà 40 en tu, que estiran allà asseguts en
0: sense
1: tu. Sense
0: breda, sense breda,
1: perquè
0: van
1: allà, ni perquè estan allà, però estiran allà.
0: Allà per passar el temps, per jugar a les cartes.
1: No,
2: fer voltó.
1: Sí, fer voltó. I tu pensaves aquí, pues sí, que aquí, com una que van fer una manifestació de, m'apareix que era en contra del govern, o no sé què era, de més esquerres, i li van demanar, vostè què fa aquí? Diu, estoy en contra porque Ayuso quita las pensiones a la gente mayor. I li va dir, es que Ayuso no tiene nada que ver con las pensiones, es igual, pero yo estoy contra Ayuso. I tu dius, pues bueno, pues ahí estaba. I com aquesta, pues vas contar.
0: Sí,
1: com
0: aquest
1: que ara pludeixen en Sánchez, com va un poble, que us adonen amb un autocar, amb el bocata i amb l'autobús perquè li donin la mà quan arriba. Però bueno, l'Espanya de la sorpresa.
0: Així és. Pep, Toni, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, fins el proper dia. Paco, almenys ja, el que fem, no és que ens enfadem molt de zoogam.
0: M'ho sé, trenc tota la toxicitat que tenim dins.
1: Exacte. I això,
0: fem una neteja d'aura.
1: Això se diu salut mental.
0: Sí. Juanra, t'escoltam d'aquí uns instants amb els esports i a vostès demà. Demà dijous a partir de les 11 amb un nou matinal. Ara arriben les notícies. Adéu.

0: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramies, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971 75 10 10.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Uei!
2: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si d'aquí enviat estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
2: En Pérez li he venut.
1: Has fet el cap viu?
2: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígamo.
2: En el Polígamo.
1: Ei!
3: Radio Balear. Un sabor muy nuestro.

0: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir 4 números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
2: Atenció a Mans de l'Art. Dia 3 d'octubre, Ses Salines es vesteix d'art en l'Art Insal. De les 5 de l'hora baixa a mitjanit, més de 60 exposicions d'artistes, música en directe, art en viu, dansa, tallers familiars, gastronomia i vins de la terra. I enguany, amb protagonisme especial per a les dones artistes. Art Insal 2026. Una nit, tot l'art. T'hi esperam!
3: Cancanoli, Cancanoli, restaurante italiano.

0: Es brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposició i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!

0: Arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano.